amb molest trobem zics que em bo. Es intertan íntegralo a cartot. En únic roman en magnífic entuin. Desgarrat estem a valoir pel buin. Ei, amb molest trobem zics que em bo. Es intertan íntegralo a cartot. En únic roman en magnífic enduin. Desgarrat estem a valoir.